La novitat. De Teresa Rüther Seli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pendiu ella vidil sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.